0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
2: Este domingo 21, a las 18 horas, el Mundial se vive a lo grande en Son Fusteret. Fitbuy y Son Fusteret se unen para que disfrutes en directo del emocionante partido entre España y Arabia Saudí en una espectacular pantalla gigante. Y la experiencia no termina aquí. Durante toda la jornada podrás disfrutar de la Mallorca Burger Fest, con las mejores hamburguesas, el mejor ambiente y entrada totalmente gratuita. Recuerda, este domingo 21 de junio a las 18 horas en Son Fusteret. Fitbuy y Son Fusteret, unidos para vivir juntos la emoción del Mundial. ¡Te esperamos!
3: Un día más en Fitbuy Radio.

0: Festes de Sant Pere a Andratx. Del 7 de juny al 5 de juliol són moltes les coses que pots viure a Andratx. Activitats esportives, música diversa, ball de bot, rebel·les, exposicions, sopar solidari, ball en línia, cinema a la fresca, activitats infantils i contacontes i les nostres grans senyes d'identitat, la cursa baixada de carretons i el 13è Brutaló. Consulta el programa de festes a les xarxes i web municipal. Del 7 de juny al 5 de juliol, Festes de Sant Pere. Andratx està de festa.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Fitwi Radio.
3: Escúchanos online.
2: fitwiradio.com.